0: A Abrera gaudim dels patis oberts, un espai per fer esport, jugar i compartir temps en família.
1: Cada dissabte a la tarda de 4 a 8 i cada diumenge al matí de 10 a 2, el pati de l'escola Ernest Lluc obre les portes amb accés lliure i personal esportiu de suport per ajudar, orientar i dinamitzar activitats.
0: Hi trobaràs una gran pista poliesportiva amb cistelles i porteries i una zona de jocs infantils i sorral, en un entorn segur i accessible per practicar activitat física, divertir-te i relacionar-te amb altres infants, joves i famílies.
1: L'accés al pati de l'escola Ernest Lluc es fa pel carrer d'Antonio Machado. Recorda que, en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. I consulta els horaris especials durant les vacances escolars a abrera.cat i a les xarxes socials municipals.
0: Patis oberts d'Abrera. Vine, participa i gaudeix de l'oci i l'esport en comunitat.
2: T'hi esperem.
3: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: control.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
2: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
1: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7:30.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

are you?

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu. Tu eres

0: Ràdio Abrera, són les 3.
1: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia. Solo te pido por última vez. Amb tots els èxits del panorama nacional.

0: Jordi Quintana.
1: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.

0: 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic de Brera.
1: Ajuntament de Brera. Amb tu. Per tu.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

No pots dormir? Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit, Ràdio Obrera.

0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Ràdio Abrera, són les 4.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
4: No te quedes atrás
3: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
4: En Top Música Nueva.
3: Todos los jueves de 9 a 10 de la noche aquí en Radio Abrera.
5: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
6: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
5: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
6: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
5: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
6: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
5: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
7: Entre tots i totes, fem Abrera.
8: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Vius enganxat al teu mòbil? Enganxa't a Ràdio Abrera. Descarrega't la nostra app i escolta'ns en directe. I si t'has perdut algun programa, no et preocupis. Allà els tens tots. Descarrega't la nostra aplicació. Disponible per Android i iOS. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639-78-30-38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
4: Ahora todo el mundo tiene prisa. Los bares están llenos de pantallas. La chispa del amor no está encendida.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

Vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Abrera sempre al teu costat. Escolta'ns a la FM al 107.9 i a radioabrera.cat. Allà on vagis, Ràdio Abrera sempre al teu costat.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Chama, me invito a bailar otra vez. Ay, ¿qué le digo?

les nits, somia amb Ràdio Abrera. O sintonitza'ns al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat i a la nostra app.

0: Ràdio Abrera, són les 6.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
6: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
7: Ràdio Abrera, la millor manera de gaudir del cap de setmana. Amb la millor música. Amb tota la informació.

Aquest estiu, Ràdio Abrera, on i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera. Digue-li que et posi Ràdio Abrera. Que et posi Ràdio Abrera.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Coneix els locutors dels teus programes favorits. Escolta'ns online, en directe i a la carta. Envia'ns els teus comentaris.
1: Envia'ns els teus comentaris.
2: I posa't al dia amb les notícies que més interessen.
0: Radiorea.cat. Connecta't a nosaltres.
1: Connecta't a nosaltres.
0: I descarrega't també la nostra app. Radio Abrera. Marquem la diferència.

0: Tenim la fórmula perfecta
1: per gaudir de l'estiu. Ràdio Abrera.

0: T'has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 7.
1: ¿Qué hora son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Te lo dije bien clarito.
4: Permanece a la escucha.
2: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
5: 12 de la nit.

0: Jazz Club de Nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de Nit.
1: Big Friday on Air.
2: Que alguien saque a bailar a la morocha. Ya no sonríe más arreglato.
1: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda. Big Friday on Air. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Ràdio Abrera. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.
3: Volem que aquest sigui el millor estiu de la teva vida. Ràdio Abrera.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera no marxem de cap de setmana. Els dissabtes i diumenges t'acompanyem amb la millor música i tota la informació.
1: Cuando bailo soy nata, ta, ta.

Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda 107.9 FM.

0: Abrera gaudim dels patis oberts. Un espai per fer esport, jugar i compartir temps en família.
1: Cada dissabte a la tarda de 4 a 8 i cada diumenge al matí de 10 a 2, el pati de l'escola Ernest Lluc obre les portes amb accés lliure i personal esportiu de suport per ajudar, orientar i dinamitzar activitats.
0: Hi trobaràs una gran pista poliesportiva amb cistelles i porteries i una zona de jocs infantils i sorral en un entorn segur i accessible per practicar activitat física, divertir-te i relacionar-te amb altres infants, joves i famílies.
1: L'accés al pati de l'escola Ernest Lluc es fa pel carrer d'Antonio Machado. Recorda que, en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. I consulta els horaris especials durant les vacances escolars a abrera.cat i a les xarxes socials municipals.
0: Patis oberts d'Abrera. Vine, participa i gaudeix de l'oci i l'esport en comunitat.
2: T'hi esperem.
3: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Tella. Unes 45.000 persones van participar aquest 11 de setembre en la manifestació convocada per les entitats a Barcelona amb motiu de la Diada, segons la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. Les entitats també van convocar manifestacions a Girona i a Amposta. Més d'11.000 persones, segons dades de la Policia Municipal, al voltant de 15.000, segons els organitzadors, es van sumar a la manifestació a Girona. A Amposta, segons dades de l'Assemblea Nacional Catalana, hi van participar uns 6.000 assistents, mentre que els cossos policials ho rebaixen als 1.600. A tot això, les entitats participants en la manifestació reivindiquen la necessitat de recuperar força, iniciativa i capacitat de pressió al carrer i de tornar a situar la independència al centre de la mobilització. De fet, l'ANC convocarà abans d'un mes una cimera amb les entitats independentistes per gestar una gran mobilització a la tardor del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. El president de l'ANC, Josep Vila, fa una crida a tornar a muscular el moviment.
3: Fer una crida a tothom pel dia 12, pel dia 13, a engruixir l'independentisme, a engruixir l'independentisme social, cívic, a cadascú des del terreny que més còmode s'hi senti. El que avui engegarem aquí ha de tenir una continuïtat i ha de guanyar força. Per tant, fem un crit a la gent a poder començar un nou embat i el començarem si tots hi som.
2: 8 persones van ser detingudes per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona el passat vespre. Segons el recompte dels Mossos, cap a les 8, els manifestants van cremar entre el passeig Sant Joan i la ronda de Sant Pere 3 contenidors i un grup que es trobava aturat davant de la línia policial va llançar objectes als agents. Passades les 9 de la nit va continuar la crema de contenidors a la zona i els Mossos van intervenir. També ho van fer els bombers de Barcelona per apagar les flames. D'altra banda, busquem ara la previsió del temps per la jornada d'avui dissabte. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia, comença el cap de setmana amb alguns núvols més que no pas ahir. De fet, entre les comarques del Camp de Tarragona i gran part de Barcelona, el temps serà més variable, estones de clarianes, però també nuvolades que, sobretot, ja aquest mig matí i migdia, deixaran algun ruixat una mica més probable. No grans quantitats d'aigua, no pluges generals i sempre intermitents, bàsicament en aquesta zona, ja diem, entre el Camp de Tarragona i l'àrea metropolitana de Barcelona. Cel més obert cap a l'Alt Pirineu i avui la temperatura que no varia gaire. De fet, el matí torna a despertar ben fresquet, sobretot fora d'aquestes zones on tenim núvols.
2: Moltes gràcies, Lluís Mi. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
5: Música i informació. Ràdio Abrera.
6: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
7: El gegant de la ciutat, ara balla, ara balla.
8: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.
9: Música i cultura de club de qualitat. Abraham Soul, Xavi Sánchez, John C. Brave, J. Navarro, Anna Wolf, Chema Bo. ¿A qué esperas para bailar? Con platos y vinilos y las últimas tecnologías. Contacta con nosotros, szonadj@gmail.com. Madrugadas del sábado al domingo desde las 0 horas hasta las 6 en Radio Abrera, 107.9 FM. Music.
5: De setmana a Ràdio Abrera.
10: Jo sóc de Ràdio Abrera perquè m'encanten els seus programes.
11: Jo sóc de Ràdio Abrera perquè estic informat del que passa a prop meu.
12: Jo sóc de Ràdio Abrera perquè té una gran varietat d'estils.
13: Nosaltres som de Ràdio Abrera. I tu, a què esperes?
0: Escolta'ns al 107.9 FM
9: i a www.radioabrera.cat i descarregues la nostra app.
0: Disponible per Android i iOS.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abrerarecicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7:30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

El cap de setmana passa'l amb nosaltres. El cap de setmana passa'l amb Ràdio Obrera.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per a gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Adrià Tella. Unes 45.000 persones van participar aquest 11 de setembre en la manifestació convocada per les entitats a Barcelona amb motiu de la diada, segons dades de la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. Les entitats també van convocar manifestacions a Girona i a Amposta. Més d'11.000 persones, segons dades de la policia municipal, i al voltant de 15.000, segons els organitzadors, es van sumar a la manifestació de Girona. A Amposta, segons dades de l'Assemblea Nacional Catalana, hi van participar uns 6.000 assistents, mentre que els cossos policials ho rebaixen als 1.600. Les entitats independentistes participants en la manifestació reivindiquen la necessitat de recuperar força, iniciativa i capacitat de pressió al carrer i de tornar a situar la independència al centre de la mobilització. De fet, l'Assemblea Nacional Catalana convocarà abans d'un mes una cimera amb les entitats independentistes per gestar una gran mobilització a la tardor del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. En paral·lel a aquestes manifestacions de la diada, 8 persones van ser detingudes per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona el passat vespre. Segons el recompte dels Mossos, cap a les 8, els manifestants van cremar entre el passeig Sant Joan i la ronda de Sant Pere 3 contenidors i un grup que es trobava aturat davant de la línia policial va llançar objectes als agents. Passades les 9, va continuar la crema de contenidors a la zona i els Mossos van intervenir per dispersar els activistes. Els bombers també van actuar per apagar les flames. La manifestació s'havia convocat cap a les 6 de la tarda per contrarrestar una crida de la formació ultranuclear nacional a la plaça Verdaguer. D'altra banda, el Pla d'Urgell del Consell Comarcal ha impulsat la primera trobada dedicada a la gent gran, que té lloc avui, des de Ràdio Ponent Mollerussa. Julen Andrés.
3: De fet, el lloc escollit per aquesta primera trobada de casals de la gent gran és el poliesportiu del Palau d'Anglesola. Un lloc gran, perquè en aquesta primera edició s'espera ja a unes 250 persones procedents dels 14 casals que hi ha a la comarca. En parla el president del Consell Comarcal, Carles Palau.
4: Hem d'aconseguir que la gent gran de la comarca interactuï. La manera que interactuïn entre elles és que es coneguin, que es relacionin, que surtin abans. I alguns dels que m'acompanyen segurament doncs, havíem coincidit a les discoteques de la comarca, l'invent, encara fem l'aniversari aquest any. Doncs hem de buscar la manera de que ens tornem a trobar. Hi ha pobles, i ara parlo el de Belloc perquè és el que conec de primera mà, doncs que quan fem la festa de la gent gran de la comarca es conviden a representants d'altres casals de la gent gran d'altres pobles.
3: La jornada és el resultat del treball impulsat pel Consell del Pla, que ha incorporat una tècnica específica per a aquest àmbit i ha promogut...
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Solo te pido por un... Amb tots els èxits del panorama nacional.

0: Jordi Quintana.
1: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí, a Ràdio Abrera.
2: ¿Quieres viajar al pasado? Pues todos los viernes de 10 a 11 de la noche, aquí en Radio Abrera, el Power FM Radio, con Marcos Alonso. Una hora ininterrumpida con la música que más te hacía bailar. Recuerda, viernes de 10 a 11, aquí en Radio Abrera.
3: Pasa el cap de setmana amb Radio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música i la informació que més t'interessa. Sintonitza'ns al 107.9 de la FM, a radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.
4: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
5: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: T'agrada la bona música?
1: En tenim la millor. T'agrada estar informat? Et posem al dia. T'agrada la ràdio? Nosaltres som la teva. Al cap de setmana, Ràdio Abrera.

0: Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Adrià Tella. Unes 45.000 persones van participar aquest 11 de setembre en la manifestació convocada per les entitats a Barcelona amb motiu de la Diada. Segons dades de la Guàrdia Urbana, és una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. Les entitats també van convocar manifestacions a Girona i Amposta, amb més d'11.000 persones. Segons dades de la Policia Municipal, al voltant de 15.000, segons els organitzadors, es van sumar a la manifestació a Girona. Amposta, segons dades de l'Assemblea Nacional Catalana, i van participar uns 6.000 assistents, mentre que els cossos policials ho rebaixen als 1.600. Les entitats participants en la manifestació reivindiquen la necessitat de recuperar força, iniciativa i capacitat de pressió al carrer i de tornar a situar la independència al centre de la mobilització. De fet, l'ANC convocarà abans d'un mes una cimera amb les entitats independentistes per gestar una gran mobilització a la tardor del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. En paral·lel a la Diada, un total de 18 persones, 10 de les quals menors d'edat, van ser detingudes al passat vespre per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona. 17 de les persones arrestades, 9 menors, 8 majors d'edat, es van produir a la zona d'Arc de Triomf, mentre un detingut, menor d'edat, es va efectuar a la zona de Plaça Catalunya. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus. Cap a les 8, els manifestants van cremar 3 contenidors entre el passeig Sant Joan i la ronda de Sant Pere i un grup que es trobava aturat davant de la línia policial va llançar objectes als agents. L'Agència Catalana de l'Aigua construirà una estació regeneradora d'aigua a Valls per aprofitar l'aigua depurada en els regadius de la capital de l'Alt Camp. Des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
3: Les obres s'han licitat per 2,84 milions d'euros. La planta tindrà capacitat per regenerar 7.200 metres cúbics d'aigua al dia, tota la producció actual de la depuradora de Valls, i l'aigua es posarà a disposició de la Comunitat General de Regants. Un dels membres d'aquesta entitat, Joan Nadal, assegura que aquest pas és una bona notícia.
4: Per fi, l'Agència Catalana de l'Aigua faci l'aire per al tractament de les aigües i així compleixi la directiva europea del 2024, que els obliga a deixar les aigües en les condicions adequades als usos que se'ls ha de donar. Tot i que, en aquest cas, el sanejament que en farà de l'aigua només és un sanejament sanitari i no traurà la conductivitat que té aquesta aigua residual urbana, que afecta molt greument el cultiu principal de la zona, que són els avellaners, i això és el que preocupa més a la comunitat de regants.
3: La instal·lació també incorporarà 88 plaques solars amb una potència de gairebé 52 quilowatts que permetran cobrir prop del 22% de l'energia necessària per fer funcionar la planta.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
5: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktronica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
6: Hola, soy J.C. Argandoña y quiero invitarte a escuchar House Nation Radio Show todos los lunes a las 2 horas en Radio Abrera, desde Abrera, Barcelona. Cada semana te presentaré una DJ Session con música mezclada única y exclusiva que te hará sentir.

0: Ràdio Obrera. Ràdio Obrera.
1: Marquem la diferència. Cap de setmana. Cap de setmana. Amb Ràdio Obrera.

Avís urgent. Si aquest estiu marxes a la platja, a la muntanya, recorda que ens pots escoltar per internet i per les aplicacions mòbils. Ràdio Obrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres.

tant se val quins siguin els teus plans per aquest estiu. Gaudeix-lo amb nosaltres al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. Radio Obrera.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Aquest estiu tant se val si estàs de vacances o si et toca treballar. Sempre serà millor si et quedes amb nosaltres. També a l'estiu.
1: També a l'estiu.
0: Ràdio Abrera.

0: menja amb algú del...
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Tella. L'Assemblea Nacional Catalana ha assegurat que la crema d'una bandera espanyola a l'acte de la Diada per part de tres encaputxat no estava planificada. El president de l'ANC, Josep Vila, ha admès en una entrevista a RAC1 que no volen que aquesta sigui la imatge que pugui quedar. D'altra banda, ha vist aquest 11 de setembre com un punt d'inflexió perquè el nombre de manifestants no va ser gens menor, ha assegurat i ha opinat que es va evidenciar la presència dels joves. També el president d'Òmnium, Xavier Antic, ha remarcat que per primera vegada hi va haver un consens contra l'extrema dreta. A tot això, un total de 18 persones, 10 de les quals menors d'edat, van ser detingudes el passat vespre per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona. 17 de les persones arrestades, 9 menors, 8 majors, es van produir a la zona d'Arc de Triomf, mentre un altre detingut menor es va efectuar a la zona de Plaça Catalunya. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus. Cap a les 8, els manifestants van cremar 3 contenidors entre el passeig Sant Joan i la ronda de Sant Pere, i un grup que es trobava aturat davant de la línia policial va llançar objectes als agents. En mobilitat, matí amb retards a l'R2 Sud de Rodalies i Regional Sud per un robatori de cable a l'estació de França de Barcelona. La incidència redueix l'oferta a una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Passeig de Gràcia. Els viatgers amb destinació a estació de França han de fer transbord als trens regionals per continuar el seu trajecte. En paral·lel, els convois poden incrementar el seu temps de recorregut, així com romandre aturats més temps de l'habitual a les estacions. Ahir divendres, un robatori de cable entre estació de França i Passeig de Gràcia ja va afectar la circulació de trens a l'R2 Sud. D'altra banda, parlem de cultura. El Ball Parlat de la Sebastiana del Castillo representarà aquest migdia per primera vegada el barri de Parc Riu Clar de Tarragona. Es tracta d'una nova proposta que vol apropar aquesta expressió de la cultura popular tarragonina a diferents barris. Des de Tarragona Ràdio, Miguel González.
4: La proposta recupera les peripècies de la jove bandolera Sebastiana del Castillo, un personatge vinculat a l'imaginari festiu tarragoní, i busca fer arribar el patrimoni i la cultura popular a nous públics i espais de la ciutat. En una entrevista a Tarragona Ràdio, l'actriu Anna Canela, de la Mulassa de Tarragona, assegura que és necessari portar el ball als barris perquè això els dona un retorn molt valuós.
5: Em serveix també per començar a castellar el text, començar a sentir-nos una mica més còmodes per arribar al dia 18 ja i estar tot més assentat. O sigui que nosaltres donem un... No, fem, sentim que frotem la cultura als barris, però ells també ens ajuden a nosaltres pues, a arribar més segures el dia 18. Així que és un win-win.
4: La representació als barris està organitzada pel Fòrum Espai Cultural i Òmnium Cultural del Tarragonès. El Ball Parlat de la Sebastiana del Castillo també es representarà, en dos passis, el proper 18 de setembre al centre de la ciutat.
3: És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Música i informació. Ràdio Abrera. Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: 3 hores 100% música, 100% energia,
1: 100% energia,
0: 100% tu,
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana, només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona, la que t'agrada, la que et fa vibrar. Music.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
6: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí, a Ràdio Abrera.
0: El cap de setmana, passa-la amb Ràdio Abrera.
7: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
8: I sigues part de la solució.
7: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
8: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
7: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
8: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
7: I sigues part de la solució.
9: Ajuntament d'Abrera.
10: Amb tu, per tu.

Aquest estiu, Ràdio Brera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Brera.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera i també a l'espai de salut del web municipal abrera.cat.
1: La Salut a les Ones, un espai de col·laboració entre l'equip d'atenció primària d'Abrera, el Servei de Salut Pública de l'Ajuntament i Ràdio Abrera.
2: Parlarem de promoció de la salut, prevenció de malalties i hàbits saludables de la mà de professionals i la participació de la comunitat.
1: Perquè la salut no és només no estar malalt, és sentir-se bé en tots els àmbits de la vida.
2: La Salut a les Ones. Escolta'ns cada segon dissabte de mes a partir de les 12 del migdia a Ràdio Abrera.
1: Perquè cuidar-se és el primer pas per viure millor.
3: Música i informació. Ràdio Abrera.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
5: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
4: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
5: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
6: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tosé, a Jazz Club de nit.
7: Big Friday on Air.
8: Ya no sonríe más arreglato.
7: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda. Big Friday on Air. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera.
9: Siguis on siguis, Ràdio Abrera t'acompanya durant el cap de setmana amb la millor selecció musical pensada per tu. Amb la informació més propera. 107.9 FM, radioabrera.cat i aplicacions mòbils. Ràdio Abrera, en

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
2: A la vez con la mau que es un escándalo, llamar punk y ya es poco no te bando.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Adrià Tella. Un total de 18 persones, 10 de les quals menors d'edat, van ser detingudes el passat vespre per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona. 17 de les persones arrestades, 9 menors i 8 majors, es van produir a la zona d'Arc de Triomf, mentre que un detingut menor d'edat es va efectuar a la zona de Plaça Catalunya. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus. Cap a les 8, els manifestants van cremar 3 contenidors entre el passeig Sant Joan i la ronda de Sant Pere, i un grup que es trobava aturat davant de la línia policial va llançar objectes als agents. D'altra banda, l'Assemblea Nacional Catalana ha assegurat que la crema d'una bandera espanyola a l'acte de la Diada per part de 3 encaputxats no estava planificada. El president de l'ANC, Josep Vila, ha admès en una entrevista a RAC1 que no volen que aquesta sigui la imatge que pugui quedar. D'altra banda, ha vist aquest 11 de setembre com a un punt d'inflexió perquè el nombre de manifestants no va ser gens menor, assegura, i ha opinat que es va evidenciar la presència de joves. També el president d'Òmnium, Xavier Antic, ha remarcat que per primera vegada hi va haver un consens contra l'extrema dreta. Unes 45.000 persones van participar en la manifestació convocada per les entitats a Barcelona, segons la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. Les entitats també van convocar manifestacions a Girona i a Amposta. Més d'11.000 persones, segons dades de la policia municipal, al voltant de 15.000, segons els organitzadors, es van sumar a la manifestació a Girona, a Amposta, segons dades de l'ANC, i van participar uns 6.000 assistents, mentre que els cossos policials ho rebaixen als 1.600. En mobilitat, matí amb retards de 20 minuts a l'R2 Sud de Rodalies i Regional Sud per un robatori de cables ja resolt a l'estació de França de Barcelona. Els trens aniran ara recuperant progressivament les freqüències de pas habituals després d'un robatori que ha afectat la senyalització en el tram entre l'estació de França i la bifurcació Glòries Clot. Inicialment s'ha reduït l'oferta a una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Passeig de Gràcia. En paral·lel, un altre robatori de cable també afecta la circulació a l'R1 de Rodalies entre la Sagrera i Badalona. Tècnics de DIF estan treballant per reparar la incidència com més aviat millor. D'altra banda, l'exrector de la UAB i conseller d'Universitats en el primer tripartit, Carles Solà i Ferrando, ha mort als 80 anys. Catedràtic d'Enginyeria Química i referent del valencianisme d'Esquerra, Solà va ser un dels impulsors de la xarxa Vives d'Universitats i de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques durant el seu mandat com a rector de la Universitat Autònoma des del 1994 al 2002 concretament. Es va crear l'Escola d'Enginyeria, es va iniciar l'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior i es van inaugurar la plaça cívica i les columnes de la UAB. Posicionat favorablement a l'independentisme, va tancar la llista de solidaritat catalana per la independència a Barcelona l'any 2010. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Música i informació. Ràdio Abrera.
4: Hora 23.
5: Permanece la escucha.
6: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
4: Hora 23.
6: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
4: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
6: A Ràdio Abrera, hora 23.
7: Ràdio Reloj.
8: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
7: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
8: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
9: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Andolla, i ens ho passarem força bé.
10: That's right.
11: Música i cultura de club de qualitat. Abraham Soul, Xavi Sánchez, John C. Brave, J. Navarro, Anna Wolf, Chema Bo. ¿A qué esperas para bailar? Con platos y vinilos y las últimas tecnologías. Contacta con nosotros, szonadj@gmail.com. Madrugadas del sábado al domingo desde las 0 horas hasta las 6 en Radio Abrera, 107.9 FM. Music.
12: Radio Abrera, Radio Abrera, la ràdio del cap de setmana.
0: Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe, però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Abrera.
1: Ràdio Abrera. Amb tu i per a tu. Ràdio Abrera. Èxit sense pausa.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Bon dia, són les dues, us parla Adrià Tella.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: La diada d'aquest divendres deixa un total de 18 persones detingudes, 10 de les quals menors d'edat per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona el passat vespre. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus.
3: D'altra banda, l'Assemblea Nacional Catalana ha assegurat que la crema d'una bandera espanyola a l'acte de la diada per part de 3 encaputxats no estava planificada.
1: Repassem ara altres notícies de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
4: Bon dia, Adrià.
1: Les organitzacions sindicals de metges de l'Estat que van anunciar vaga indefinida a l'octubre han acordat iniciar-la el dia 28.
3: Així ho ha anunciat Metges de Catalunya, que convocarà l'aturada a Catalunya amb el mateix calendari que el conjunt de l'Estat.
1: I parlem també de mobilitat. Matí amb retards de 20 minuts a l'R2 Sud de Rodalies i a Regionals del Sud per un robatori de cables ja resolt a l'estació de França de Barcelona.
3: Els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals després d'un robatori que ha afectat la senyalització en el tram entre l'estació de França i la bifurcació Glòria Esclot.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps de cara a aquesta jornada de dissabte. Lluís Mipérez.
5: En general, el temps continua sent tranquil aquest dissabte, sobretot quan més cap a l'Alt Pirineu, més les comarques de l'Ebre, les de Ponent, aquí el cel ben obert, i en canvi estan apareixent núvols ja des de mig matí aproximadament a prop de la costa barcelonina, a les muntanyes de Girona, també cap a la Catalunya central, arribant en algun cas fins al Camp de Tarragona. Núvols que s'han inflat prou com per deixar ja els primers ruixats. Els més destacables estan sobre el mar, d'una forma local, però les immediates hores, fins aquest vespre, tot el que va entre el Tarragonès i el Maresme, passant pels Vallesos, el Penedès, l'Anoia, el Mollanès, Osona, també la Selva, tindrà algun ruixadet molt i molt local. No esperem grans quantitats d'aigua, però vaja, algun xàfec sorpresiu tindrem entre el Camp de Tarragona i àrea de Barcelona. Ja diem més sol, cap a Ponent, cap al Pirineu, i una temperatura com la d'ahir o un xic més alta. Vista el diumenge, no esperem que hi hagi pluges, i sí una remuntada de temperatura.
1: I en cultura, després que el passat dissabte ho fessin les colles castelleres de Valls, avui seran els Nens del Vendrell qui actuaran a l'interior de la Sagrada Família.
3: Serà a les 8 del vespre i els castells tornaran a trobar-se amb Antoni Gaudí en l'escenari català més universal. Tot plegat en el marc dels actes de l'any Gaudí 2026 que commemora el centenari de la mort de l'arquitecte.
1: En esports, en futbol a primera divisió, l'Espanyol visita aquesta tarda a un quart de 5 al camp de l'Osasuna. A Pamplona, demà el Barça juga al camp del Llevant. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Ràdio Brera.
1: Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites.
2: Escolta'ns al 107.9 de l'FM,
3: a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: A Abrera gaudim dels patis oberts, un espai per fer esport, jugar i compartir temps en família.
1: Cada dissabte a la tarda de 4 a 8 i cada diumenge al matí de 10 a 2, el pati de l'escola Ernest Lluc obre les portes amb accés lliure i personal esportiu de suport per ajudar, orientar i dinamitzar activitats.
0: Hi trobaràs una gran pista poliesportiva amb cistelles i porteries i una zona de jocs infantils i sorral en un entorn segur i accessible per practicar activitat física, divertir-te i relacionar-te amb altres infants, joves i famílies.
1: L'accés al pati de l'escola Ernest Lluc es fa pel carrer d'Antonio Machado. Recorda que, en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. I consulta els horaris especials durant les vacances escolars a abrera.cat i a les xarxes socials municipals.
0: Patis oberts d'Abrera. Vine, participa i gaudeix de l'oci i l'esport en comunitat.
2: T'hi esperem.
3: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Duc. Un total de 18 persones, 10 de les quals menors d'edat, van ser detingudes el passat vespre per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona. 17 de les persones arrestades, 9 menors i 8 majors d'edat, es van produir a la zona d'Arc del Triomf, mentre un detingut menor d'edat es va efectuar a la zona de Plaça Catalunya. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus. Cap a les 8, els manifestants van cremar 3 contenidors entre el passeig de Sant Joan i la ronda de Sant Pere, i un grup que es trobava aturat davant la línia policial va llançar objectes als agents. L'Assemblea Nacional Catalana ha assegurat que la crema d'una bandera espanyola a l'acte de la Diada per part de 3 encaputxats no estava planificada. De fet, el president de l'ANC, Josep Vila, ha admès en una entrevista a RAC1 que no volen que aquesta sigui la imatge que pugui quedar. D'altra banda, ha vist aquest 11 de setembre com un punt d'inflexió perquè el nombre de manifestants no va ser gens menor, ha dit, i a més ha opinat que es va evidenciar la presència dels joves. També el president d'Òmium, Xavier Antic, ha remarcat que per primera vegada hi va haver un consens contra l'extrema dreta. A més, unes 45.000 persones van participar en la manifestació convocada per les entitats a Barcelona, segons la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. Les entitats també van convocar manifestacions a Girona i Amposta. I aquest matí s'han produït retards amb més de 20 minuts a l'R2 sud de Rodalies i Regional Sud per un robatori de cable ja resolt a l'estació de França de Barcelona. Els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals després d'un robatori que ha afectat la senyalització en el tram entre l'estació de França i la bifurcació Glòria Escolot. Inicialment s'ha reduït l'oferta a una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Passeig de Gràcia. En paral·lel, un altre robatori de cable també afecta la circulació de l'R1 de Rodalies entre la Sagrera i Badalona. Tècnics de DIF estan treballant per reparar la incidència com més aviat millor. I també us expliquem que la temporada de bolets arrenca enguany amb retard per les altes temperatures i la manca de pluges de l'estiu. Així ho constata l'investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, Juan Martínez d'Aragón, que alerta que, tot i que al Pirineu hi ha hagut ruixats, a la majoria de llocs pràcticament no ha plogut i ha fet molta calor. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Solo te pido por última vez. Amb tots els èxits del panorama nacional. Nice.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda 107.9 FM.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Duc. Un total de 18 persones, 10 de les quals menors d'edat, van ser detingudes ahir al vespre per desordres públics durant els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona. 17 detencions es van produir a la zona de l'Arc del Triomf i una altra d'un menor a la plaça Catalunya. 9 Mossos d'Esquadra van resultar ferits lleus. Els incidents van començar cap a les 8 quan es van cremar 3 contenidors entre el passeig de Sant Joan i la ronda de Sant Pere i es van llençar objectes contra la línia policial. La manifestació de la Diada va reunir unes 45.000 persones a Barcelona, segons la Guàrdia Urbana, per sobre de les 28.000 de l'any passat. A Girona hi van participar entre 11.000 i 15.000 persones, segons les fonts, i a Amposta ho van fer entre 1.600 i 6.000. L'ANC ha anunciat una cimera amb entitats independentistes per preparar una gran mobilització a la tardor del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. El president de l'ANC, Josep Vila, fa una crida a tornar a muscular el moviment.
3: Volem fer-vos una proposta, assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència. Cal que des de l'independentisme civil, el de la gent, el de les entitats cíviques, protagonitzem un punt d'inflexió. Ens cal fer-ho.
2: I parlem ara de mobilitat, és que aquest matí ha estat marcat pels retards de 20 minuts a l'R2 sud de Rodalies i Regional Sud per un robatori de cable ja resolt a l'estació de França de Barcelona. Els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals després d'un robatori que ha afectat la senyalització en el tram entre l'estació de França i la bifurcació Glòries-Clot. Inicialment s'ha reduït l'oferta amb una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Passeig de Gràcia. En paral·lel, un altre robatori de cable també afecta la circulació a l'R1 de Rodalies entre la Sagrera i Badalona. Tècnics d'ADIF estan treballant per reparar la incidència com més aviat millor. I finalment us expliquem que la temporada de bolets arrenca enguany amb retard per les altes temperatures i la manca de pluges de l'estiu. Així ho constata l'investigador del Centre de Ciència Tecnològica Forestal de Catalunya, Juan Martínez d'Aragón, que alerta que tot i que al Pirineu hi ha hagut alguns ruixats, a la majoria de llocs pràcticament no ha plogut i ha fet molta calor. Això ha fet que el bosc hagi patit molt i que ara necessita recuperar-se. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
6: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
7: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
0: El cap de setmana a Ràdio Abrera. L'estiu més fresc amb Ràdio Abrera.

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639-78-30-38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu. Aquest...

passa el cap de setmana amb Ràdio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música i la informació que més t'interessa. Sintonitza'ns al 107.9 de la FM, a radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Duc. 7 dels 18 detinguts pels aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista de la Dia de Barcelona han quedat en llibertat aquest dissabte després de passar a disposició judicial, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Les causes continuen obertes per atemptat contra l'autoritat, danys o amb dos delictes en funció de cada atestat policial. En total, divendres van ser detingudes 18 persones, 10 de les quals menor d'edat, 17 arrestos es van produir a la zona de l'Arc del Triomf i un altre d'un menor a la plaça Catalunya. Els aldarulls van començar cap a les 8 del vespre amb la crema de 3 contenidors entre el passeig de Sant Joan i la ronda de Sant Pere i el llançament d'objectes contundents contra la línia policial. Després de les 9, els incidents van continuar amb la crema de més contenidors i els Mossos van fer diverses càrregues per dispersar els manifestants. 9 agents van resultar ferits lleus. L'ANC ha denunciat el tracte vejatori que segons l'entitat van rebre 8 dels menors detinguts i ha assegurat que estudiarà totes les vies legals contra l'actuació policial. L'ANC també ha anunciat una cimera amb entitats independentistes per preparar una gran mobilització la tardor del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. Escoltem Josep Vila.
3: Volem fer-vos una proposta, assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència. Cal que des de l'independentisme civil, el de la gent, el de les entitats cíviques, protagonitzem un punt d'inflexió. Ens cal fer-ho.
2: I en mobilitat, matí amb retards de 20 minuts a l'R2 sud de Rodalies i Regional Sud per un robatori de cable ja resolt a l'estació de França de Barcelona. Els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals després d'un robatori que ha afectat la senyalització en el tram entre l'estació de França i la bifurcació Glòries-Clot. Inicialment s'ha reduït l'oferta a una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Passeig de Gràcia. En paral·lel, un altre robatori de cable també afecta la circulació a la R1 de Rodalies entre Sagrera i Badalona. Tècnics de DIF estan treballant per reparar la incidència com més aviat millor. I en cultura, després que el passat dissabte ho fessin les colles castelleres de Valls, avui seran els nens dels Vendrell qui actuaran a l'interior de la Sagrada Família. Serà a les 8 del vespre i els castells tornaran a trobar-se amb Antoni Gaudí en l'escenari català més universal.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
1: Big Friday on Air.
2: Ya no sonríe más arreglato.
1: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda. Big Friday on Air. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera.
3: T'agrada la bona música?
4: En tenim la millor. T'agrada estar informat? Et posem al dia. T'agrada la ràdio? Nosaltres som la teva. Al cap de setmana, Ràdio Abrera.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

Avís urgent. Si aquest estiu marxes a la platja, a la muntanya, recorda que ens pots escoltar per internet i per les aplicacions mòbils. Ràdio Abrera.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Duc. Una dona ha mort aquest dissabte en un xoc frontal entre dos turismes a la BB 2005 a Tornelles de Llobregat, al Baix Llobregat, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís quan passaven 7 minuts de les 3 del vespre per un accident al punt quilomètric 4 de la citada via. Per causes que s'investiguen, s'ha produït un xoc frontal entre dos turismes i a conseqüència de l'accident ha mort un dels passatgers d'un dels vehicles implicats. També han resultat ferides 4 persones, una de greu i 3 de lleus. Arran del sinistre s'han activat 5 patrulles dels Mossos, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques. I és moment ara per conèixer la previsió del temps per les properes hores i de cara a demà diumenge. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
3: Bona tarda. Aquest dissabte ens ha portat un temps de meravella en general, i és que la temperatura ha pujat una mica més que la d'ahir i el sol ha estat dominant a la majoria de comarques. Sí que alguns núvols no s'han acabat de desfer a cavall de les comarques de la costa, del prelitoral, especialment entre Tarragona i Barcelona, i fins i tot alguna gotellada ha arribat a caure al voltant del Garraf, de les muntanyes de l'Ordal, d'Olivella, també prop de Montserrat. Aquests nuvolots al llarg d'aquesta nit i sobretot el diumenge s'acabaran desfent. Per tant, ens espera un diumenge d'allò més tranquil, amb força diferència de temperatura, això sí, entre el matí i la tarda. Matí frescal, tarda igual o més càlida que la d'avui, i amb vent feble. Per tant, un altre dia perfecte per fer activitats al ras. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís Mi, tant que hi estarem pendents. Tot i que, d'altra banda, també us expliquem que 7 dels 18 detinguts pels aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista de la Dia de Barcelona han quedat en llibertat aquest dissabte després de passar a disposició judicial, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Les causes continuen obertes per atemptat contra l'autoritat, danys o amb dos delictes en funció de cada atestat policial. En total, divendres van ser detingudes 18 persones, 10 de les quals menors d'edat. 17 arrestos es van produir a la zona d'Arc del Triomf i un altre d'un menor a la plaça Catalunya. Els aldarulls van començar cap a les 8 del vespre amb la crema de 3 contenidors entre Passeig de Sant Joan i la Ronda de Sant Pere i el llançament d'objectes contundents contra la línia policial. Després de les 9, els incidents van continuar amb la crema de més contenidors i els Mossos van fer diverses càrregues per dispersar els manifestants. 9 agents van resultar ferits lleus. La ANC ha denunciat el tracte vexatori que, segons l'entitat, van rebre 8 dels menors detinguts. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
4: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
0: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
4: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
5: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla, i ens ho passarem força bé.
6: Música i cultura de club de qualitat. Abraham Soul, Xavi Sánchez, John C. Brave, J. Navarro, Anna Wolf, Chema Bo. ¿A qué esperas para bailar? Con platos y vinilos y las últimas tecnologías. Contacta con nosotros. szonadj@gmail.com. Madrugadas del sábado al domingo desde las 0 horas hasta las 6 en Radio Abrera, 107.9 FM. Music.
0: Cap de setmana. Cap de setmana. Amb Ràdio Abrera.

Tant se val quins siguin els teus plans per aquest estiu. Gaudeix-lo amb nosaltres al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. Radio Obrera.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Aquest estiu tant se val si estàs de vacances o si et toca treballar. Sempre serà millor si et quedes amb nosaltres. També a l'estiu.
1: També a l'estiu.
0: Ràdio Abrera.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Duc. Una dona ha mort aquest dissabte en un xoc frontal entre dos turismes a la DV 2005 a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís quan passaven 7 minuts de les 3 de la tarda per un accident al punt quilomètric 4 de la citada via. Per causes que s'investiguen, s'ha produït un xoc frontal entre dos turismes i, a conseqüència de l'accident, ha mort una de les passatgeres d'un dels vehicles implicats. També han resultat ferides 4 persones, una de greu i 3 de lleus. Arran del sinistre s'han activat 5 patrulles dels Mossos, 3 dotacions de bombers de la Generalitat i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques. I continuem amb més successos, perquè un total de 13 veïns han quedat confinats i 14 autoevacuats per un incendi en un pis de Tarragona. Els bombers han rebut l'avís quan passaven 22 minuts de la una del migdia per un foc a l'habitació d'un habitatge on no hi havia ningú, d'un bloc d'11 pisos del carrer Pere Martell. Les flames han causat danys lleus a dos habitatges per la banda del cel obert i a baixants i persianes. Tant els veïns confinats com els autoevacuats es troben bé, segons ha explicat els bombers. El pis afectat ha quedat inhabitable i els bombers han acompanyat els residents a recollir les pertinences. I no ens movem de Tarragona, perquè la ciutat obre aquest dissabte els recintes monumentals als ciutadans en una activitat a la que s'adhereix el Grup de Patrimoni de la Humanitat. La Nit del Patrimoni inclou una jornada de portes obertes, visites guiades, dansa i titelles. Ens ho explica des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
3: Les 15 ciutats Patrimoni de la Humanitat espanyoles, on s'inclou Tarragona, celebren de manera conjunta la Nit del Patrimoni, que a més coincideix amb el primer cap de setmana de Santa Tecla. Tàrraco donarà el tret de sortida aquest dissabte amb una jornada de portes obertes al Circ i Pretori, l'Amfiteatre, el Passeig Arqueològic o el Fòrum de la Colònia. El regidor de Patrimoni de l'Ajuntament de Tarragona, Nacho García, explica que és una manera d'apropar el patrimoni als tarragonins i tarragonins.
4: És una manera de conèixer el nostre patrimoni, de que la gent el conegui també doncs, d'una forma diferent a les nits, a la nit d'aquest final d'estiu, que a més per nosaltres doncs, té una coincidència bonica, que és que normalment sempre coincideix amb les festes de Santa Tecla.
3: L'activitat serà gratuïta.
2: I en esports, en futbol, l'Espanyol ha guanyat aquesta tarda per 0-2 al camp de l'Osasuna a Pamplona en la segona victòria de la temporada.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
5: ¿Qué hora son, mi corazón?
6: Hora 23.
7: Te lo dije muy clarito.
8: Permanece a la escucha.
6: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
9: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
10: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
11: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
12: ¿Quieres viajar al pasado? Pues todos los viernes de 10 a 11 de la noche, aquí en Radio Abrera, el Power FM Radio, con Marcos Alonso. Una hora ininterrumpida con la música que más te hacía bailar. Recuerda, viernes de 10 a 11, aquí en Radio Abrera.
13: Al cap de setmana... Passa-la amb Ràdio Abrera.

Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

radioobrera.cat. Entra a la nostra web i veuràs com som, la nostra història, els nostres programes, els nostres locutors, el nostre departament de publicitat i tota l'actualitat. I també ens pots escoltar en directe. radioobrera.cat.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon vespre, són les 8, us parla Adrià Duc. Una dona ha mort aquest dissabte en un xoc frontal entre dos turismes a la BV 2005 a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís quan passaven 7 minuts de les 3 de la tarda per un accident al punt quilomètric 4 de la citada via. Per causes que s'investiguen, s'ha produït un xoc frontal entre dos turismes i, a conseqüència de l'accident, ha mort una de les passatgeres d'un dels vehicles implicats. La víctima és AMS, de 76 anys. També han resultat ferides 4 persones, una de greu i 3 de lleus. Arran del sinistre s'han activat 5 patrulles dels Mossos, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques. I encara en successos, un total de 13 veïns han quedat confinats i 14 autoevacuats per un incendi en un pis de Tarragona. Els bombers han rebut l'avís quan passaven 22 minuts de la una del migdia per un foc a l'habitació d'un habitatge on no hi havia ningú, d'un bloc d'11 pisos del carrer Pere Martell. Les flames han causat danys lleus a dos habitatges per la banda del cel obert i a baixants i persianes. Tant els veïns confinats com els autoevacuats es troben bé, segons han explicat els bombers. El pis afectat ha quedat inhabitable i els bombers han acompanyat els residents a recollir les pertinences. 7 dels 18 detinguts pels aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista de la Diada a Barcelona han quedat en llibertat després de passar a disposició judicial, segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Les causes continuen obertes per atemptat contra l'autoritat, danys o ambdós delictes. En total, divendres van ser detingudes 18 persones, 10 de les quals menors d'edat. Els incidents van començar amb la crema de contenidors i el llançament d'objectes contra la línia policial. Els Mossos van fer diverses càrregues per dispersar els manifestants i 9 agents van resultar ferits lleus. L'ANC ha denunciat el tracte vexatori que, segons l'entitat, van rebre 8 dels menors detinguts i ha anunciat que estudiarà vies legals contra l'actuació policial. I en cultura, després que passat dissabte ho fessin les colles castelleres de Valls, avui són els nens del Vendrell que actuaran a l'interior de la Sagrada Família. És avui, des de les 8 del vespre, ara mateix, quan els castells tornaran a trobar-se amb Antoni Gaudí en l'escenari català més universal, tot plegat en el marc dels actes de l'any Gaudí 2026, que commemora el centenari de la mort de l'arquitecte. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
3: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
4: El gegant de la ciutat, ara balla, ara balla.
5: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Ràdio Abrera, 107.9 FM.
6: Soy J.C. Randoña.

0: Siguis on siguis, Ràdio Brera t'acompanya durant el cap de setmana amb la millor selecció musical pensada per tu. Amb la informació més propera. 107.9 FM, radiobrera.cat i aplicacions mòbils. Ràdio Brera, amb tu.
1: Què escoltes al mòbil?
2: Ràdio Brera.
1: Ràdio Brera?
2: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
1: En directe?
2: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
1: No.
2: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Brera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
1: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Brera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament de Brera, amb tu, per tu.

canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe, però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

0: Cabrera gaudim dels patis oberts. Un espai per fer esport, jugar i compartir temps en família.
1: Cada dissabte a la tarda de 4 a 8 i cada diumenge al matí de 10 a 2, el pati de l'escola Ernest Lluc obre les portes amb accés lliure i personal esportiu de suport per ajudar, orientar i dinamitzar activitats.
0: Hi trobaràs una gran pista poliesportiva amb cistelles i porteries i una zona de jocs infantils i sorral en un entorn segur i accessible per practicar activitat física, divertir-te i relacionar-te amb altres infants, joves i famílies.
1: L'accés al pati de l'escola Ernest Lluc es fa pel carrer d'Antonio Machado. Recorda que, en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. I consulta els horaris especials durant les vacances escolars a abrera.cat i a les xarxes socials municipals.
0: Patis oberts d'Abrera. Vine, participa i gaudeix de l'oci i l'esport en comunitat.
2: T'hi esperem.
3: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Duc. Una dona ha mort aquest dissabte en un xoc frontal entre dos turismes a la BV 2005 a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís quan passaven 7 minuts de les 3 de la tarda per un accident al punt quilomètric 4 de la citada via. Per causes que s'investiguen, s'ha produït un xoc frontal entre dos turismes i, a conseqüència de l'accident, ha mort una de les passatgeres d'un dels vehicles implicats. La víctima és AMS, de 76 anys. També han resultat ferides 4 persones, una de greu i 3 de lleus. Arran del sinistre s'ha activat 5 patrulles dels Mossos, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques. I polèmica a Sant Joan de les Abadeses per l'execució de les obres de la Via Verda a Santigosa. Mentre Esquerra Republicana qüestiona l'arranjament i assenyalen el consistori com a promotor de l'obra, l'equip de govern recorden que el projecte va estar impulsat, licitat i executat pel Consorci de les Vies Verdes de Girona. Ens ho explica des de Televisió del Ripollès, Paula Sayago.
3: El grup municipal d'Esquerra Republicana Sant Joan de les Abadeses qüestiona l'execució de les obres de la Via Verda Santigosa i l'alcalde Ramon Roquer respon. Els republicans consideren que els arranjaments no s'han fet com tocava. Amb les millores gairebé llestides, el portaveu Sergi Albric ha manifestat que creuen que la inversió no valia la pena.
4: Creiem que era més important, doncs, en tot cas, renaturalitzar la carretera, fer algunes actuacions més petites, però no aquestes grans actuacions que han tingut aquest gran impacte de paisatgístic i de transformació de l'entorn, però ell és el promotor i, per tant, és el responsable. I, per tant, l'equip de govern és qui ha impulsat aquesta obra.
3: Roquer recorda que el projecte ha estat impulsat, licitat i executat pel Consorci de les Vies Verdes de Girona, amb finançament de diferents administracions com el Consell Comarcal del Ripollès.
5: I que el seu cap de llista és conseller comarcal de mobilitat, des del Consell Comarcal, com a entitat que ha finançat aquesta obra, entenc jo que es havia de responsabilitzar i també havia d'haver participat i es havia d'haver preocupat d'aquesta obra des d'un inici.
3: L'obra ve finançada per fons europeus Next Generation i uneix el Ripollès i la Garrotxa en una nova via verda.
2: I en cultura, Fira Tàrrega viu aquest dissabte la seva jornada més massiva amb una gran quantitat de públic als diversos espectacles de carrer programats. El certamen supera l'equador de la 46a edició amb el 76% de l'aforament venut als espectacles de pagament.
1: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Abrera, on i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.
1: Que et posi Ràdio Abrera. Que et posi Ràdio Abrera.

0: Cabrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu. Peus

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona a les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10. Us parla Adrià Duc. Una dona ha mort aquest dissabte en un xoc frontal entre dos turismes a la BV 2005 a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís quan passaven 7 minuts de les 3 de la tarda per un accident al punt quilomètric 4 de la citada via. Per causes que s'investiguen, s'ha produït un xoc frontal entre dos turismes i, a conseqüència de l'accident, ha mort una de les passatgeres d'un dels vehicles implicats. La víctima és AMS, de 76 anys. També han resultat ferides 4 persones, una de greu i 3 de lleus. Arran del sinistre s'han activat 5 patrulles dels Mossos, 3 dotacions de bombers de la Generalitat i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques. I continuem amb successos, perquè un total de 13 veïns han quedat confinats i 14 autoevacuats per un incendi en un pis de Tarragona. Els bombers han rebut l'avís quan passaven 22 minuts de la una del migdia per un foc a l'habitació d'un habitatge on no hi havia ningú, d'un bloc d'11 pisos del carrer Pere Martell. Les flames han causat danys lleus a dos habitatges per la banda del cel obert i a baixants i persianes. Tant els veïns confinats com els autoevacuats es troben bé, segons han explicat els bombers. El pis afectat ha quedat inevitable i els bombers han acompanyat els residents a recollir pertinences. En Cultura us expliquem que Fira Tàrrega viu aquest dissabte la seva jornada més massiva amb una gran quantitat de públic als diversos espectacles de carrer programats. El certamen supera l'equador de la 46a edició amb el 76% de l'aforament venut als espectacles de pagament, en un any en què precisament s'ha reduït considerablement aquesta condició, ja que el 60% de la programació és gratuïta. Moltes companyies estan satisfetes de la seva participació en la fira gràcies a les contractacions que han pogut tancar amb programadors. Propostes com la de les catalanes La Cot Foll, Entre Bous i Vaques, que aborden amb acrobàcies corporals una temàtica tan delicada com l'Alzheimer, han conmogut el públic de Tàrrega. I tanquem amb esports, ho fem amb futbol. La primera divisió, l'Espanyol, ha guanyat aquesta tarda per 0-2 al camp de l'Osasuna a Pamplona en la segona victòria de la temporada. Roberto Fernández ha estat el gran protagonista del partit amb dos gols que han donat els 3 punts l'equip blanquiblau. I en bàsquet, Barça i Lleida es veuran les cares a la final de la Lliga Catalana ACB, que es disputa demà a Tarragona.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Ràdio Abrera. Són les 11.
1: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Solo te pido por última vez. Amb tots els èxits del panorama nacional. Nice.

0: Jordi Quintana.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera, la millor manera de gaudir del cap de setmana. Amb la millor música. Amb tota la informació.

Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda 107.9 FM.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Porto una estona caminant entre els barcells i duc la pell plena d'espines. Però tard o d'hora sé que ho aconseguiré i trobaré alguna sortida.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.